0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. Hey, Mr. DJ, put a record on.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Es lo que tienen las guapas Alejandro Sanz. Cuido, Matías, 7 minuts, què tal, com estàs? Bon dia, bona hora. Avui, estimats, estem ja acabant ja.

0: En punt, 8:45 del matí. Connectem amb en Jordi Pérez per conèixer la previsió meteorològica. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Caloreta, eh?
1: Com?
0: Caloreta, dic.
1: Sí, sí, aquesta del dematí, déu-n'hi-do el sol, com crema ja de bon dematí a la que et treu el nas, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el dia que ve avui, perquè mirant el cel i aquest sol, doncs ja n'hi ha per amagar-se sota terra, eh? I no sortir fins a la nit, fins que es pongui el sol. Déu-n'hi-do. I com s'acaba juny? Com s'acabarà avui juny? Doncs amb calor molt intensa, una nova jornada infernal a moltes comarques de Catalunya, perquè de nou en zones interiors tornaran a passar els 35 graus. A Lleida doncs poden superar els 38, com si res. I aquí doncs tornem a passar calor i xafogó per donar i per vendre. Bé, després de... ara farem la previsió. Després d'ahir d'un dia de sol, calor sufocant, portem diumenge i dilluns, encara que els mitjans de comunicació oficials no estem en onada de calor, perquè no estem en onada de calor, ha baixat. L'onada de calor se va voltar els dies de Sant Joan. Estem en una situació adversa, diem així en majúscula, perquè tenim valors de sensació tèrmica de 40-42 graus, aquí en zones de litorals, i ho diem aquí a l'Almeresma perquè tenim les temperatures i ho sabem de primera mà, perquè ahir, doncs què me'n diuen d'ahir? Ahir van voltar els 29-30 graus, gran part de la jornada, humitats que voltaven el 70%, 75, i aquest còctel dona sensació de 40-42, O sigui, compte, ens passegem pels carrers, la suada és majúscula i la situació, el cos, això ho nota. Els vents són molt fluixos, a la tarda van tenir una mica de garbinet, la mar molt, molt tranquil·la. Per moments, a la tarda, baixades de les humitats lleugeres, temperatura doncs, pujant dels 30 graus en zones litorals. Això pràcticament a tota la costa catalana ahir es va superar els 30 graus i això no és habitual. Es denota que estem en un període anòmal de calor molt, molt intensa. I bé, ens va sorprendre, els ruixats sí que van pronosticar inestabilitat, Pirineu Oriental, Serra Transversal, voltant el Montseny, però no aquestes tempestes amb aquests guats, perquè Santa Coloma Farners va donar aquests 71 litres. Des de Pineda es veien aquests castells mirant cap al nord, i bé, doncs aquestes nuvolades deixaven aquests patacs d'aigua amb tempestes, podríem dir, estàtiques, i per això donen aquests registres molt localitzats, però que allà on toquen els hi toca la loteria, perquè els hi refresca i fa una bona regada. I bé, també hi va haver altres ruixats del prelitoral cap a l'interior, també Pirineu Oriental, Camprodon, també una bona tempesta, però allà ja és més habitual, però aquí estan a propet. I bé, doncs avui, doncs, com dèiem, la previsió avui disminueix la inestabilitat, per tant avui un dia de sol a tot Catalunya. A partir del migdia, restes d'aire fred en alçada, és probable que deixin algunes nuvolades, de nou Pirineu Oriental, de nou Serra Transversal i al voltant del Montseny, i algunes nuvolades, doncs, podien donar doncs, algun ruixat. No descartem localment algun petit nucli tempestós, però disminueix, o podríem dir, res a veure amb la inestabilitat d'ahir, però no descartem que hi hagi doncs, algun ruixat cap a zones interiors. Aquí, per suposat, que res de res, domini del sol pràcticament tota la jornada, atenció a les temperatures, de nou voltant els 30 graus, humitats altes, i sensacions que de nou hi haurà moments que podem passar dels 40 graus. No cal dir que avui tornarà a caure foc del cel, perquè aquest sol, de manera que ja l'estem veient, doncs va per aquí. Vents fluixos a la tarda, una mica de garbí fluix, vent de sud fluix, i la mar estarà en conjunt molt i molt tranquil·la. Demà, per fi s'acaba juny. Oh, que bé, per fi s'acaba, eh? Doncs demà estrenarem juliol amb un lleuger alivi tèrmic. Per exemple, aquí a l'Alt Maresme ho notarem, també en altres zones interiors ho podran notar també, baixen uns graus. 1, 2, 3, 4 graus, segons zones. Aquí a l'Alt Maresme podem baixar un parell de graus. Si avui voltem els 29, 30, 31, doncs demà potser ens quedem els 27, 28. Tindrem bé, un dia de conjunt de sol. Entra tramuntana en alta mar al llarg de la propera matinada, entrarà demà una mica de llevant xaloc marítim, que bé, farà doncs, baixar també, creiem, les humitats ambientals i farà, doncs, insistim, i entra una massa més fresca. I, per tant, notaran els termòmetres que perdem uns quants grauets a moltes comarques catalanes, però, evidentment, la calor també es deixarà sentir, perquè tampoc baixar 2 graus, doncs, l'únic que creiem que baixarà la humitat i la sensació de xapó serà menys acusada que el dia d'avui. A partir del migdia, a la tarda, vespre, és probable que, degut al rebuf de la tramuntana, apareguin núvols baixos a la costa central de Barcelona i puguin deixar una tarda mig variable. O sigui, veurem núvols, o sigui que ja és notícia, veurem núvols baixos doncs, apareixent cap a la costa central i deixant doncs, el sol a vegades mig ennuvolat, que ho agrairem tots plegats i tindrem doncs, un dia en conjunt. Aquí pot haver algun ruixat cap a l'ara de nou cap al Pirineu, però Pirineu, algun ruixat localitzat. I com dèiem, una jornada doncs càlida, però amb descens tèrmic i de la xafor, especialment aquí a la zona del Maresme. Dijous, doncs també tindrem un dia en conjunt d'assolellat, les temperatures no variaran, o sigui, estarem encara amb l'alivi tèrmic afectat per una massa més fresca que aquests dies, que afecta doncs, França i creu els Pirineus i ens afecta Catalunya, la vertical de Catalunya, doncs, que estarà afectada per aquesta massa més fresca que aquests dies. Tindrem en conjunt un dia de sol, pot haver alguns intervals de núvols baixos, perquè seguirà la tramuntana en alta mar, i les temperatures voltarem doncs, als 27-28 graus, i també la xafogó descansarà una miqueta. La mar en conjunt estarà tranquil·la, pot haver una mica lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. Això serà vist i no vist, perquè a partir de divendres, de nou, ascens tèrmic generalitzat a tot Catalunya, des de la costa prelitoral, passant per zones interiors, de nou ascens tèrmic, doncs es anirà tallant la tramuntana, la massa fresca es anirà retirant cap a l'Europa central, i aquí doncs agafarà posicions l'anticicló atlàntic, que ja ho vam explicar ahir, que és un anticicló anòmal, raro, el que apareixerà els propers dies per la banda atlàntica entre la península Ibèrica i Azores, i aquest anticicló doncs, de moment estarà cap a aquell sector, però mica en mica avançant cap a la península Ibèrica. Això voldrà dir doncs, que la massa càlida que porta associada cada cop s'anirà assentant més a tot l'entorn peninsular, França també, i això farà doncs, que les temperatures tornin a tirar cap amunt. O sigui, tots els grauets que perdem demà i dijous, doncs divendres els tornem a recuperar i tornarem a estar amb aquesta calor que estem tinguent aquests dies. Divendres, dissabte i diumenge, dies de sol, dies de vents fluixos, brises, molt bona mar, i de nou el sol picant a base de bé. I temperatures, com dèiem, cap amunt, divendres i dissabte i diumenge, doncs calor canicular a tot Catalunya, de nou moltes màximes superant amb escreix els 35 graus, zones interiors, tornar a ser un forn, i aquí doncs també voltarem els 28-30 graus i amb vents en conjunt fluixos. Això podria tenir continuïtat a inicis de la setmana pròxima. O sigui que aquest és el panorama, Ricard, i per tant despedim el mes de juny, molt expectants a veure els resums que quan vagin sortint, si ja haurà fet més calor aquest juny que el 2019, que déu-n'hi-do, que el 2022, que també déu-n'hi-do com es va passar, o l'any passat, que també déu-n'hi-do com es va passar. I ja no parlem del 2003, que també va ser molt i molt càlid. Veurem a veure on es col·loca aquest juny. Podríem dir que han estat els darrers 15 dies els més infernals, la primera quinzena podríem dir que es va comportar, però els darrers 15 dies, com que han estat temperatures d'escàndol, doncs és probable, per això diem que pot haver quedat bastant amunt aquest juny, perquè no ha sigut una calor molt anòmala, no, ha sigut extrema, amb una onada de calor bestial que hem tingut, i per tant estarem a veure on se col·loca aquest juny, també ho direm aquí a Pineda, a veure on s'haurà col·locat. Estem molt expectats. Bé, de moment això és tot, Ricard.
0: Doncs gràcies, Jordi. Demà continuem.
1: Sí, demà trenarem el mes de juliol.
0: I traurem la rebaqueta per si refresca, eh?
1: Aviam, sí.
0: No, si refrescava veure, demà, doncs aprofitem demà, perquè després tornarà la calor, doncs traiem la rebaqueta.
1: Sí, a veure, un parell de creuets, a veure si ho notarem. Va, vinga, a veure.
0: Vinga, adéu, Jordi, fins demà.
1: Vinga, fins demà, bon dia.

Històries plenes de sentiment, cançons plenes de significat, les de Sergio Dalma, com és aquesta Entre tu i mil mares. Impossible dividir-se i decidir-se. Mil mares. Tres quarts tocats de 9 del matí. Tornem ara a... Això que sonava no fa pas massa, amb Sam Ryder. Il·lumina'm. Put a light on me. To

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Hem escoltat una mica d'Afro House amb Hagel i una de les cançons també d'aquest estiu, el Jamaican. I ara estem a 5 minutets per arribar ja a les 9 en punt del matí. Arriba la nova de Carlos Vives. És aquesta, bonica, i es diu Te Dedico.

0: Pineda.
1: 94.6 FM. Són les 9. Notícies.

El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que l'integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més el festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma doncs, molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. Més i més hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat

quin tros de veu que té Anastàsia. Ens encanta. Hem recuperat aquest Left Outside Alone. Per aquí també ha passat Olivia Dean o Leire Martínez Amedurne i el No se me da bien odiarte. L'actualitat ara ens a la porta a un quart de deu del matí. Taylor Swift amb aquest The Fate of Ophelia.

0: dos de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: FM.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Són les 10. Notícies.
1: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que la integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció per paliativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més al festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més, hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 11. Notícies.
1: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que l'integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més el festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més, hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: estiu al Festival Cruïlla de Barcelona amb temes bona com aquest, La mitat de la mitat.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Seguim posant l'informe musical aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda. Ara amb Alex Warren. És el Fever Dream. Fever Dream.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Són les 12. Notícies.
1: Patim una calorada molt important per les altes temperatures i per la seva durada. Fins la setmana que ve farà molta calor per sobre del que tocaria i tenim calor per dies. L'estiu és una de les estacions preferides per gran part de la població, però quan arriba una onada de calor com aquesta és molt difícil de conciliar el son i no tothom ho tolera de la mateixa manera. Cal tenir en compte la necessitat d'utilitzar la crema solar en tot moment, sobretot a les hores de màxima radiació. El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat que facilita la creació de vincles. La iniciativa fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en la detecció de casos de soledat no desitjada. Si coneixeu alguna persona en aquesta situació, podeu posar-vos en contacte al programa a través del telèfon 660 471 056. 660 471 056. L'Hospital de Calella ha posat en marxa una iniciativa pionera que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives, amb l'objectiu de millorar el benestar emocional dels pacients en moments especialment delicats. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. La rebaixa de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també aprova l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abaratir la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebra aquest dissabte la tradicional Revetlla de Sant Pere. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb música de rumba en directe amb Rumberto. A la tarda tocarà torn pels més petits amb pintacares manualitats, entre d'altres activitats pels més menuts. I a les 7 serà el torn de les Havaneres, un clàssic molt vinculat a l'esperit mariner a Pineda. I la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins a la matinada amb l'actuació d'Ànimes Show. Durant tota la jornada hi haurà servei de bar. I el temps. Hem començat aquest informatiu parlant de temps i acabem també parlant-ne. Valors propers als 30 graus. La combinació amb una humitat molt elevada provoca sensacions tèrmiques de fins a 42 graus. Els mapes indiquen un nou augment de calor a partir de divendres, situant les temperatures de nou amb valors molt intensos i persistents. Per més informació, d'aquí una hora, i podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Avui és un dia en què tornem a parlar de la forta calor, una calor que afecta tot el país, també amb una sensació d'aixafogor important, sobretot a la mateixa línia de la costa. Per tant, patim una calorada important per a les altes temperatures, també per a la seva durada. De fet, durant tota la setmana que ve encara farà calor molt per sobre del que tocaria, per tant, tenim calor encara per dies. L'estiu és una de les estacions preferides de gran part de la població, però quan arriba una onada de calor com aquesta, és difícil de conciliar el son. No tothom ho tolera de la mateixa manera. Sens dubte, una de les opcions preferides, sobretot els dies de més calor, és passar el dia a la platja. Cal tenir en compte, però, la necessitat d'utilitzar crema solar en tot moment, sobretot a les hores de màxima radiació. No hi ha trucs màgics per suportar la calor. Hi ha mil maneres de passar els dies de xafogor, però sempre protegit del sol, a poder gaudir al màxim de les vacances d'estiu. Al final d'aquest butlletí informatiu parlarem justament de la previsió del temps. S'ha celebrat el ple municipal de l'Ajuntament de Pineda, ple ordinari del mes de juliol, molts punts de caràcter tècnic i econòmic, entre els quals la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026, també modificacions de crèdit i altres assumptes relacionats amb la gestió pressupostària municipal. El ple ha donat compte també dels acords adoptats de la Junta de Govern Local i ha acabat amb el torn obert d'intervencions dels grups polítics amb representació al consistori. Tot això ho podeu conèixer amb tot detall avui a Ràdio Pineda. I també en relació amb aquesta qüestió destaquem que treballadors municipals de Pineda reclamen millores laborals i ho han fet davant del ple. Una seixantena de treballadors de l'Ajuntament s'han concentrat abans del ple municipal, han denunciat el bloqueig, diuen, de la negociació col·lectiva. Els sindicats asseguren que la mesa general de negociació no ha registrat avenços significatius. Entre d'altres, demanen la integració de la paga de productivitat com a complement específic, però també reducció de jornada anual o millores per als col·lectius com ara la policia local. També temes relacionats amb els dies d'indisposició. Els grups municipals van portar-ho també a ple, van dir que i van demanar doncs, de solucionar aquesta qüestió. L'alcaldessa Sílvia Biosca va defensar que el govern manté obert el diàleg i va destacar que qualsevol acord ha de respectar el marc legal i fer-ho dins la mesa de negociació. Per cert, que podeu escoltar íntegrament el ple municipal, també el torn obert de paraules, el podeu recuperar a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Passem a altres qüestions. El projecte Nexes, que es fa a Pineda, impulsa una nova forma de combatre la soledat no desitjada, sobretot a les persones grans. Un programa que ofereix un acompanyament personalitzat i que facilita la creació de vincles. L'objectiu, construir una comunitat més cohesionada, que ningú se senti sol. La iniciativa fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la detecció de casos de soledat no desitjada. Per tant, si coneixeu alguna persona en aquesta situació, us heu de posar en contacte amb aquest programa. El telèfon és el 660-471 i el 056. Un projecte pel benestar emocional i social de la gent gran. Avui també us destaquem una vegada més que l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa pionera que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives, l'objectiu millorar el benestar emocional dels pacients en moments especialment delicats. Un tipus d'acompanyament que aporta calma, confort i una sensació de normalitat. És un acompanyament clau en l'atenció pal·liativa. Hi ha tot un protocol que garanteix la seguretat de tothom. Els gossos han de tenir vacunes al dia, certificat veterinari i estar en bon estat de salut. El projecte ja es fa a l'Hospital de Calella, però també al de Blanes, i es preveu ampliar-lo a altres centres. I avui també us parlem del preu de la benzina, que es mantindrà la rebaixa dels impostos a la benzina com a mínim fins al setembre, però això sí, s'anirà reduint. Així ho ha anunciat el govern espanyol, que també ha aprovat l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica. Això farà que s'abarateixi la factura de la llum els propers mesos. Avui us destaquem que a la plaça dels Pescadors de Pineda celebra aquest dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere. La festa arrencarà al migdia, dissabte, a les 12, amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb música de rumba. A partir de les 7 de la tarda, torn de les Havaneres, tot un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda. La festa continuarà amb música en directe fins la matinada. Hi haurà jornada amb servei de bar durant tot el dia. La revetlla de Sant Pere vol ser punt de trobada per tots els veïns i pels visitants. I mentrestant, l'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major d'Agost d'una forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades amb els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per això, el consistori proporcionarà taules i cadires als grups. Per participar-hi cal formar un grup mínim de 10 persones, designar també una persona responsable i omplir el formulari d'inscripció. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, anima a tothom a sumar-se a la proposta. Assegura que és també un element per cohesionar més els veïns del poble.
1: Obrim convocatòria per al sopar, que és una bona iniciativa, no?, que ens agradaria

esperit de festa al carrer per la festa major. Per a més informació, us podeu adreçar a aquest correu electrònic cultura@pinedademar.org. Santa Susanna es prepara per viure un any més al festival Psycho Billy, l'esdeveniment més esperat. Comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vingut d'arreu del món. Durant tota aquesta setmana, per tant, aquest festival combina concerts en directe amb un ambient molt festiu

0: a Santa Susanna. El Psychobilly no és només un festival, és una trobada global. Es converteix, de fet, en un punt de reunió pels humans d'aquest gènere alternatiu. I avui us destaquem també... una notícia que fa referència a l'Arxiu Municipal de Pineda, que ha restaurat dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Documents de gran valor històric que es trobaven en un estat de conservació molt delicat. Els padrons municipals són registres administratius que recullen els habitants d'un poble, organitzats per carrers o també per edificis. L'Arxiu Municipal conserva aquesta documentació íntegra des de l'any 1842 fins a data d'avui. Això facilita, doncs, fer grans treballs de recerca. Ara la intervenció s'han fet en els volums de 1930 i 1950 que es trobaven en mal estat de conservació. S'han eliminat fongs, s'ha fet la neteja dels documents i és una actuació que garanteix la preservació d'aquests documents històrics, amb també per fer la seva digitalització. Trobareu tota la informació i fotografies també molt curioses avui a radiopineda.cat. I atenció amb el temps, és notícia. De fet, hem començat parlant del temps i acabem de la mateixa manera. Atenció, perquè la calor amb el grau d'humitat fa sensacions tèrmiques de fins a 42 graus de temperatura a la nostra pell. Per tant, dies de molta, molta calor a Pineda i sembla que n'hi ha per dies. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
1: Domini del sol pràcticament tota la jornada. Atenció a les temperatures, de nou voltant els 30 graus, humitats altes, i sensacions que, de nou, hi haurà moments que podem passar dels 40 graus. No cal dir que avui tornarà a caure foc del cel, perquè aquest sol, de manera que ja l'estem veient, doncs va per aquí. Vents fluixos a la tarda, una mica de garbí, fluix, vent de sud, fluix, i la mar estarà en conjunt molt i molt tranquil·la. Demà, per fi s'acaba juny. Oh, que bé, per fi s'acaba, eh? Doncs demà estrenarem juliol amb un lleuger alivi tèrmic. Per exemple, aquí a l'Alt Maresme ho notarem, també en altres zones interiors ho podran notar també. Baixen uns graus, 1, 2, 3, 4 graus, segons zones. Aquí a l'Alt Maresme podem baixar un parell de graus. Si avui voltem els 29, 30, 31, doncs demà potser ens quedem els 27, 28. Tindrem bé un dia de conjunt de sol. Entra tramuntana en alta mar al llarg de la propera matinada. Entrarà demà una mica de llevant xaloc marítim, que bé, farà doncs, baixar també, creiem, les humitats ambientals i farà, doncs, insistim, hi entra una massa més fresca.

0: Són les dues. Notícies.
1: Patim una calorada molt important per les altes temperatures i per la seva durada. Fins la setmana que ve farà molta calor per sobre del que tocaria i tenim calor per dies. L'estiu és una de les estacions preferides per gran part de la població, però quan arriba una onada de calor com aquesta és molt difícil de conciliar el son i no tothom ho tolera de la mateixa manera. Cal tenir en compte la necessitat d'utilitzar la crema solar en tot moment, sobretot a les hores de màxima radiació. El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat que facilita la creació de vincles. La iniciativa fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en la detecció de casos de soledat no desitjada. Si coneixeu alguna persona en aquesta situació, podeu posar-vos en contacte al programa a través del telèfon 660 471 056. 660 471 056. L'Hospital de Calella ha posat en marxa una iniciativa pionera que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives, amb l'objectiu de millorar el benestar emocional dels pacients en moments especialment delicats. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. La rebaixa de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també aprova l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abaratir la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebra aquest dissabte la tradicional Revetlla de Sant Pere. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb música de rumba en directe amb Rumberto. A la tarda tocarà torn pels més petits amb pintacares manualitats, entre d'altres activitats pels més menuts. I a les 7 serà el torn de les Havaneres, un clàssic molt vinculat a l'esperit mariner a Pineda. I la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins a la matinada amb l'actuació d'Ànimes Show. Durant tota la jornada hi haurà servei d'art. I el temps. Hem començat aquest informatiu parlant de temps i acabem també parlant-ne. Valors propers als 30 graus. La combinació amb una humitat molt elevada provoca sensacions tèrmiques de fins a 42 graus. Els mapes indiquen un nou augment de calor a partir de divendres, situant les temperatures de nou amb valors molt intensos i persistents. Per més informació, d'aquí una hora, i podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Són les 3. Notícies.
1: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que la integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció per paliativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més el festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més, hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Patim una calorada molt important per les altes temperatures i per la seva durada. Fins la setmana que ve farà molta calor per sobre del que tocaria i tenim calor per dies. L'estiu és una de les estacions preferides per gran part de la població, però quan arriba una onada de calor com aquesta és molt difícil de conciliar el son i no tothom ho tolera de la mateixa manera. Cal tenir en compte la necessitat d'utilitzar la crema solar en tot moment, sobretot a les hores de màxima radiació. El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat que facilita la creació de vincles. La iniciativa fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en la detecció de casos de soledat no desitjada. Si coneixeu alguna persona en aquesta situació, podeu posar-vos en contacte al programa a través del telèfon 660 471 056. 660 471 056. L'Hospital de Calella ha posat en marxa una iniciativa pionera que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives, amb l'objectiu de millorar el benestar emocional dels pacients en moments especialment delicats. Aquest tipus d'acompanyament emocional les considera clau en l'atenció pal·liativa. La rebaixa de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també aprova l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abaratir la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebra aquest dissabte la tradicional Revetlla de Sant Pere. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb música de rumba en directe amb Rumberto. A la tarda tocarà torn pels més petits amb pintacares manualitats, entre d'altres activitats pels més menuts. I a les 7 serà el torn de les Havaneres, un clàssic molt vinculat a l'esperit mariner a Pineda. I la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins a la matinada amb l'actuació d'Ànimes Show. Durant tota la jornada hi haurà servei de bar. I el temps. Hem començat aquest informatiu parlant de temps i acabem també parlant-ne. Valors propers als 30 graus. La combinació amb una humitat molt elevada provoca sensacions tèrmiques de fins a 42 graus. Els mapes indiquen un nou augment de calor a partir de divendres, situant les temperatures de nou amb valors molt intensos i persistents. Per més informació, d'aquí una hora, i podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Notícies.
1: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que la integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més al festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més, hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.
2: Molt bona tarda, família. Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Soc en Jaume Casals i us acompanyo com cada tarda de 5 a 7 aquí a Ràdio Pineda, sempre amb un somriure i amb la millor música possible, d'acord? Vinga, va, comencem aquesta tarda amb un tema de Rosalía, que és Reliquia. Que persigui.

0: Bé, família, amb aquest crazy de la Britney Spears estem arribant a 5:45 de la tarda. I és un bon moment per recordar-te que aquest cap de setmana hi han coses molt xules aquí a Pineda, amb l'estiueja, recordem-ho. Hi ha el tribut a Los Hombres G, que es diu Los Hombres B, el dia 3 de juliol a les 10 del vespre a la plaça Espanya. Un concert amb les mítiques cançons de Los Hombres G. Després, el dia 4 de juliol, el The Humphries Quartet, a les 8 de la tarda, el Pati de Can Comas també ens deleitaran amb les seves cançons xulíssimes. I després, com no, el 5 de juliol, a les 8 de la tarda, a la plaça Sara Llorenç, hi ha una cosa nova que ha anunciat la nostra alcaldessa aquests dies per xarxes socials, que és el Tardeo Fit i Tecno. És el teu moment. Prepara't per viure un Tardeo amb DJ explosiu i totalment gratuït, que combinarà Tecno Vibes, entrenament intens i molt bon rotllo a l'aire lliure. Ja saps que si no tens res a fer aquest cap de setmana, un d'aquests plans segurament que et deixarà molt a gust. I estem acabant d'escoltar Crazy de la Britney Spears.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

I estem escoltant per primera vegada l'estiu ets tu, de l'Aina Machuca, que si no saps qui és, va ser la guanyadora d'Eufòria d'aquest any. Així que és la nova cançó d'estiu de TV3.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Família, 4 minuts d'arribar a les 6 de la tarda. Això és Todos Estamos Bailando la Misma, a l'oreja de Van Gogh. Família, Dia Internacional dels Asteroides, Dia Internacional de les Xarxes Socials, ja no saben ni què inventar-se, i Dia Internacional del Parlamentarisme. Així que ja ho sabeu, a celebrar les coses amb el mòbil.

0: Ràdio.
1: Són les 6. Notícies.
2: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que l'integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més el festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia i també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Família, a punt a 5 minuts d'arribar a 4 minuts, a punt d'arribar a 2:15 de la tarda. I escolta'm una cosa, si avui és el teu aniversari...

Sole l'amor nos salvarà de la Malú i l'Àlex Sintec. Senyores i senyors, si avui és el teu aniversari, has de saber que comparteixes aniversari amb el Mike Tyson, amb el Michael Phelps i també, atenció, aviam, que ara l'he perdut, i ahir també amb el Pablo Santos, que et preguntaràs qui és. Si et dic que és una estrella de TikTok i que la seva nòvia cuina, que és la Rorro, doncs ja ho tens. El Pablo. Família, si és el teu aniversari 30 de juny, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Que gaudeixis el teu dia.

0: Pineda.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
0: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
6: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.
6: Els colors de l'estiu
10: a Ràdio Pineda.

Família, a un minut d'arribar a les 7 de la tarda, jo em despedeixo amb aquesta cançó Love Me Again de John Newman. Espero que hagis passat una molt bona tarda. Ens tornem a escoltar demà de 5 a 7, ja ho saps, com cada tarda. Aquí, a Ràdio Pineda, amb un somriure i sempre amb energia positiva. Que acabis de passar una molt bona tarda i si veus el Mundial, ànims amb l'equip que recolzis. Apa, adeu, adeu!

0: Avui és un dia en què tornem a parlar de la forta calor, una calor que afecta tot el país, també amb una sensació de xafogor important, sobretot a la mateixa línia de la costa. Per tant, patim una calorada important per a les altes temperatures, també per a la seva durada. De fet, durant tota la setmana que ve encara farà calor molt per sobre del que tocaria, per tant, tenim calor encara per dies. L'estiu és una de les estacions preferides de gran part de la població, però quan arriba una onada de calor com aquesta, és difícil de conciliar el son. No tothom ho tolera de la mateixa manera. Sens dubte, una de les opcions preferides, sobretot els dies de més calor, és passar el dia a la platja. Cal tenir en compte, però, la necessitat d'utilitzar crema solar en tot moment, sobretot a les hores de màxima radiació. No hi ha trucs màgics per suportar la calor. Hi ha mil maneres de passar els dies de xafogor, però sempre protegit del sol, a poder gaudir al màxim de les vacances d'estiu. Al final d'aquest butlletí informatiu parlarem justament de la previsió del temps. S'ha celebrat el ple municipal de l'Ajuntament de Pineda, ple ordinari del mes de juliol, molts punts de caràcter tècnic i econòmic, entre els quals la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026, també modificacions de crèdit i altres assumptes relacionats amb la gestió pressupostària municipal. El ple ha donat compte també dels acords adoptats de la Junta de Govern local i ha acabat amb el torn obert d'intervencions dels grups polítics amb representació al consistori. Tot això ho podeu conèixer amb tot detall avui a Ràdio Pineda. I també en relació amb aquesta qüestió destaquem que treballadors municipals de Pineda reclamen millores laborals i ho han fet davant del ple. Una seixantena de treballadors de l'Ajuntament s'han concentrat abans del ple municipal, han denunciat el bloqueig, diuen, de la negociació col·lectiva. Els sindicats asseguren que la mesa general de negociació no ha registrat avenços significatius. Entre d'altres, demanen la integració de la paga de productivitat com el complement específic, però també reducció de jornada anual o millores per als col·lectius com ara la policia local. També temes relacionats amb els dies d'indisposició. Els grups municipals van portar-ho també a ple, van dir que i van demanar doncs, de solucionar aquesta qüestió. L'alcaldessa Sílvia Biosca va defensar que el govern manté obert el diàleg i va destacar que qualsevol acord ha de respectar el marc legal i fer-ho dins la mesa de negociació. Per cert, que podeu escoltar íntegrament el ple municipal, també el torn obert de paraules, el podeu recuperar a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Passem a altres qüestions. El projecte Nexes, que es fa a Pineda, impulsa una nova forma de combatre la soledat no desitjada, sobretot a les persones grans. Un programa que ofereix un acompanyament personalitzat i que facilita la creació de vincles. L'objectiu, construir una comunitat més cohesionada, que ningú se senti sol. La iniciativa fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la detecció de casos de soledat no desitjada. Per tant, si coneixeu alguna persona en aquesta situació, us heu de posar en contacte amb aquest programa. El telèfon és el 660-471 i el 056. Un projecte pel benestar emocional i social de la gent gran. Avui també us destaquem una vegada més que l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa pionera que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives, l'objectiu millorar el benestar emocional dels pacients en moments especialment delicats. Un tipus d'acompanyament que aporta calma, confort i una sensació de normalitat. És un acompanyament clau en l'atenció pal·liativa. Hi ha tot un protocol que garanteix la seguretat de tothom. Els gossos han de tenir vacunes al dia, certificat veterinari i estar en bon estat de salut. El projecte ja es fa a l'Hospital de Calella, però també al de Blanes, i es preveu ampliar-lo a altres centres. I avui també us parlem del preu de la benzina, que es mantindrà la rebaixa dels impostos a la benzina com a mínim fins al setembre, però això sí, s'anirà reduint. Així ho ha anunciat el govern espanyol, que també ha aprovat l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica. Això farà que s'abarateixi la factura de la llum els propers mesos. Avui us destaquem que a la plaça dels pescadors de Pineda celebra aquest dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere. La festa arrencarà a migdia, dissabte, a les 12, amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb música de rumba. A partir de les 7 de la tarda, torn de les Havaneres, tot un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda. La festa continuarà amb música en directe fins la matinada. Hi haurà jornada amb servei de bar durant tot el dia. La revetlla de Sant Pere vol ser punt de trobada per tots els veïns i pels visitants. I mentrestant, l'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major d'Agost d'una forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades amb els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per això, el consistori proporcionarà taules i cadires als grups. Per participar-hi cal formar un grup mínim de 10 persones, designar també una persona responsable i omplir el formulari d'inscripció. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, anima a tothom a sumar-se a la proposta. Assegura que és també un element per cohesionar més els veïns del poble.
1: Obrim convocatòria per al sopar, que és una bona iniciativa, no?, que ens agradaria doncs, conservar al municipi. I bé, que la convocatòria ja és oberta fins al 17 de juliol, perquè tothom que ho vulgui, entitat o no entitat, mínim ha de ser un grupet de 10 veïns i veïnes, i que ja la convocatòria està oberta per fer sopars al carrer el 29 d'agost.
0: El termini per apuntar-s'hi acaba el 17 de juliol. Recordeu, els sopars es faran als diferents carrers de Pineda, ubicacions que poden variar per motius de seguretat o de mobilitat. L'Ajuntament assegura que és una iniciativa que vol reforçar la convivència i recuperar l'esperit de festa al carrer per la Festa Major. Per a més informació, us podeu adreçar a aquest correu electrònic cultura@pinedademar.org. Santa Susanna es prepara per viure un any més al Festival Psychobilly, l'esdeveniment més esperat. Comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vingut d'arreu del món. Durant tota aquesta setmana, per tant, aquest festival combina concerts en directe amb un ambient molt festiu amb estètica rock.

0: diem a Santa Susanna. El Psycho Billy no és només un festival, és una trobada global. Es converteix, de fet, en un punt de reunió pels humans d'aquest gènere alternatiu. I avui us destaquem també, doncs, una notícia que fa referència a l'Arxiu Municipal de Pineda, que ha restaurat dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Documents de gran valor històric que es trobaven en un estat de conservació molt delicat. Els padrons municipals són registres administratius que recullen els habitants d'un poble, organitzats per carrers o també per edificis. L'Arxiu Municipal conserva aquesta documentació íntegra des de l'any 1842 a fins a data d'avui. Això facilita, doncs, fer grans treballs de recerca. Ara la intervenció s'han fet en els volums de 1930 i 1950 que es trobaven en mal estat de conservació. S'han eliminat fongs, s'ha fet la neteja dels documents i és una actuació que garanteix la preservació d'aquests documents històrics, amb també per fer la seva digitalització. Trobareu tota la informació i fotografies també molt curioses avui a radiopineda.cat. I atenció amb el temps, és notícia. De fet, hem començat parlant del temps i acabem de la mateixa manera. Atenció, perquè la calor amb el grau d'humitat fa sensacions tèrmiques de fins a 42 graus de temperatura a la nostra pell. Per tant, dies de molta, molta calor a Pineda i sembla que n'hi ha per dies. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
1: Domini del sol pràcticament tota la jornada. Atenció a les temperatures, de nou voltant els 30 graus, humitats altes, i sensacions que, de nou, hi haurà moments que podem passar dels 40 graus. No cal dir que avui tornarà a caure foc del cel, perquè aquest sol, de manera que ja l'estem veient, doncs va per aquí. Vents fluixos a la tarda, una mica de garbí, fluix, vent de sud, fluix, i la mar estarà en conjunt molt i molt tranquil·la. Demà, per fi s'acaba juny. Oh, que bé, per fi s'acaba, eh? Doncs demà estrenarem juliol amb un lleuger alivi tèrmic. Per exemple, aquí a l'Alt Maresme ho notarem, també en altres zones interiors ho podem notar també, baixen uns graus. 1, 2, 3, 4 graus, segons...

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 8. Notícies.
1: El projecte Nexes que es fa a Pineda impulsa una nova iniciativa per combatre la soledat no desitjada entre les persones grans. Un programa que ofereix acompanyament personalitzat amb la creació de vincles i fomenta la participació en activitats. A més de generar noves relacions, aquest projecte Nexes vol reforçar la xarxa de suport que la integra serveis municipals, entitats socials, però també els propis veïns. Una iniciativa que fa una crida a tothom perquè col·labori en la detecció dels casos de soledat no desitjada. És un tema que avui tractem a radiopineda.cat. I l'Hospital de Calella posa en marxa una iniciativa que permet l'entrada de mascotes a la unitat de cures pal·liatives. L'objectiu, millorar el benestar emocional dels pacients que es troben en moments especialment delicats. El projecte impulsat per la Corporació de Salut, amb el suport del Col·legi de Veterinaris, parteix d'una idea que és molt clara. El contacte amb els animals aporta calma, confort, però també una gran sensació de normalitat en situacions molt vulnerables. Aquest tipus d'acompanyament emocional es considera clau en l'atenció pal·liativa. L'Ajuntament de Pineda anima els veïns a viure la Festa Major de forma més participativa amb els tradicionals sopars de carrer. La proposta convida a organitzar trobades entre els veïns el dissabte 29 d'agost amb un ambient festiu i de convivència. Per a tot això, l'Ajuntament ha informat que proporcionarà taules i cadires als grups inscrits. Per participar-hi cal que sigueu un grup mínim de 10 persones i que hi hagi una persona responsable. El termini per apuntar-vos a aquesta proposta acaba el 17 de juliol. I Santa Susanna es prepara per viure un any més al festival Psychobilly. És un esdeveniment molt esperat que comença avui mateix i acabarà el dia 7 de juliol. Reunirà artistes i públic vinguts arreu del món. Durant tota una setmana, aquest festival combinarà concerts en directe amb un ambient festiu marcat per l'estètica rockabilly i la cultura underground. Les actuacions estan repartides per diversos escenaris i ofereixen una forma molt intensa i plena d'energia, també molta música. El Psychobilly no és només un festival, és també un punt de trobada amb els amants d'aquest tipus de música que arriben de tot el planeta. El govern espanyol ha informat que la rebaixa del preu de la benzina es mantindrà fins al mes de setembre, però això sí, aquesta rebaixa s'anirà reduint. El govern espanyol aprova també l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica i vol abaratir així la factura de la llum. La plaça dels Pescadors de Pineda celebrarà aquest proper dissabte la tradicional revetlla de Sant Pere, un dia festiu que combina tradició, música i activitats per totes les edats al costat del mar. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig, a la tarda torn de veneres, un clàssic amb l'esperit mariner de Pineda, i la festa continuarà a les 9 del vespre amb música en directe i ball fins la matinada. A més, hi haurà servei de bar també durant tota la jornada. Recordeu que celebra aquest proper dissabte. I per cert que avui a radiopineda.cat podeu descobrir un altre petit tresor de l'Arxiu Municipal de Pineda que ha pogut restaurar dos padrons històrics dels anys 1930 i 1950. Es trobaven en un estat de conservació molt delicat a causa de la presència de fongs i el desgast després de dècades de consultes. Doncs bé, ara podeu veure aquesta documentació que s'ha restaurat. Trobareu també fotografies molt interessants. Els padrons d'habitants, recordem, donen sempre molta informació als historiadors. I el temps que ve marcat una vegada més per la forta calor, una calor intensa que s'allargarà aquests propers dies, també bona mar en conjunt. Sobretot molta sensació de xafogor a la mateixa línia de la costa. Per tant, continuarà aquesta situació, com diem, d'una calor ben acusada. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Christmas. And I wanna go home.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

94.7. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.